0: mhala bingu
1: ntsongo va fanele va ta hi xitalo Kaizer Chiefs na defend la Giyani va fanele va ta hi xitalo va Kaizer Chiefs va nga defend ta mlomo va ngisho va va ni ni aka maspa

xi na nkani xilo xa kona se si va na rhwala ndzelo va dzenengela va ya nkoveni va fika va seletela kwele nkoveni hayi kona a va vuyangi kwele nkoveni xi va hetele kwele xi la karhata xin'wana ka 060 007 594 2